0: Sant Arnau.
1: Buen día desde Radio La Vall d'Uixó, en este dimarts 22 de setembre del 2026, i això porta la previsió de l'oratge.
2: L'oratge.
1: L'últim dia de l'estiu porta una màxima de 31 graus, una mínima de 16 i vent de l'est a 2 km hora, que després acabarà sent del noroest. Majorment solellat amb intervals nuvolosos per a començar i tancar la jornada, així com boirines en les zones centrals. Índex ultravioleta en nivell 6. I en este dia on els contem que l'Ajuntament de la Vall ha anunciat que celebrarà el mes de la salut mental amb activitats per a tota la ciutadania. El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, destaca que la salut mental és una qüestió de totes i tots i anima a participar en la programació, una programació que tindrà lloc del 28 de setembre al 29 d'octubre i tindrà una programació impulsada pel Centre de Rehabilitació i Integració Social, per el CRIS de la Vall d'Uixó.
3: Que partim de la base de que tinguem les capacitats que tinguem, som totes iguals i hem de fer el possible per tindre aquesta equitat social i que tot el món tingui les mateixes oportunitats. Per això hi ha iniciada el Poblative, el campionat de rumi, la paella, activitats més normalitzadores, i després també hem posat l'èmfasi també en aquesta formació necessària comunitària, en aquestes xerrades de conscienciació i d'ajuda i de promoció front la salut mental.
1: De les activitats en si, des del CRIS ens ho contava Júlia Alcoy.
4: Hem diversificat activitats des de la part sanitària, la part social, l'oci, i en diferents llocs del poble per a que tothom pugui arribar i gaudir d'aquestes activitats. Comencem amb un campionat de Rumi Cup al Centre Social Maestro Rodrigo per la vesprada. Després tenim el 30 de setembre a les 11 del matí en la Biblioteca Municipal, en la plaça del Mercat, una xerrada on van intervindre equips de sanitat que fan un treball domiciliari, l'ETAC i l'ECIG, que és un nou servei per a la salut mental infantojuvenil. Després, el dia 1 d'octubre tenim eleccions al Consell de Centre en el CRIS, o el Consell de Centre és l'òrgan que dinamitza el CRIS, on participen persones afectades, professionals, administradors i familiars.
1: Seguint en la Vall d'Uixó, el Partit Popular demana solucions davant els problemes, sobretot del rec, en els camps de la Moleta. Diu la regidora popular, Marga Margo, que la situació ha derivat en lesions, algunes d'elles greus, entre els usuaris.
5: Por todo esto, desde el Partido Popular exigimos a Tania Baños que actúe a la mayor brevedad posible, que tenga los campos en condiciones óptimas para la práctica de deporte y que establezca un plan de mantenimiento. Nuestros ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de Tania Baños, porque invertir está bien, pero invertir y después abandonar el mantenimiento no sirve de nada.
1: I sapiguen que joves del País Valencià de Compromís, comarques del nord, han valorat com a molt positiu la decisió de la promotora d'Arada Solar de renunciar al projecte de macroplanta solar previst a la Plana Baixa. Per a l'organització juvenil, esta notícia representa una victòria de la mobilització ciutadana, del moviment ecologista i de totes les persones que han defensat un model de transició energètica compatible amb la protecció del territori i dels usos agrícoles. Recordem que Arada Solar és la que tenia previst instal·lar aquest projecte de macroplanta fonamentalment al terme municipal de la Vall d'Uixó.
6: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
0: Y en Caixa Lava y Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Lava.
2: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
7: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
1: Pues esa charrada, como acaban de escoltar, el dimecres en Nules, y este dimecres en la Vall, lo que estará es la jornada de Pau de la Vall d'Uixó. Desarmar les finances és a les teues mans. Alternatives als bancs que es lucren dels genocidis i guerres. Això és el que diu el cartell, que s'han previst també ponències, debats i inauguració de la nova oficina del Centre de l'AS a Castelló. Serà al hall de l'Auditori de la Vall, dia 23 de setembre, de 6 i quart de la vesprada a 8 i mitja de la nit. I parlem ara també del que portarà esta setmana en l'agenda, la poesia en l'escola, aquesta activitat d'Amics de la Vall, que haurà tingut que fer-se el passat mes de juny i que se farà ara en les acaballes del mes de setembre. Roser Tiago.
8: Enguany, per les circumstàncies que estava vivint el professorat, vam decidir ajornar aquesta activitat perquè estava programada per a juny, i és que estava dins del cicle de música i paraula, que és la poesia a l'escola. La vam ajornar, però teníem contratat pues la música i tal, i no volíem deixar passar l'any, o sigui, que no fos un any buit de poesia a l'escola, perquè estem fent-ho des de fa 30 anys, poesia un any darrere l'altre, i no volíem deixar passar l'any. L'any que ve ja farem la poesia a l'escola en el mes de juny, si tot va bé, i que era un homenatge al poeta Antonio Machado. Aleshores, pues, serà este dia 24 al Teatre Carmen Tur, i que tenim en esta ocasió tenim uns convidats especials de música, que són el grup Coversons.
1: Serà el dia 24, el segon dia de la tardor, que entra en dimecres, i per cert, la Diputació intensifica després de les pluges les actuacions de vigilància, mostreig i control de les poblacions de mosquits. També en estos primers dies de la tardor, el Servei Provincial del Control de Mosquits reforçarà aquests treballs en zones de marjal, en litoral, en prelitoral, i al mateix temps que manté les actuacions en front del mosquit tigre en municipis menors de 1.000 habitants. Més qüestions, perquè l'Ajuntament d'Almenara ha signat per primera vegada un conveni anual de col·laboració amb la Creu Roja. Almenara, que es troba en plenes festes patronals, ha signat aquest acord que permetrà reforçar les ajudes per a necessitats bàsiques i els programes dirigits a les persones majors. I un apunt agrícola, perquè la Unió alerta dels danys generalitzats per planxat en l'Albocat i denuncia una cobertura desigual de l'assegurança agrària. Carles Peris.
9: Com a conseqüència d'elevades temperatures de forma molt continuada i la forta radiació solar, també sumant algun episodi de vents de ponent. Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a este cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana.
1: Les farmàcies de guàrdia en Nules, en la Palenciana Major 70, en la Vall d'Iago Segarra, en sud-oest i Santa Sís.

0: Buen día desde Radio La Baidu Show, en este Dimarts 22 de septiembre del 2026, y eso porta la previsión de l'oratge.
1: L'oratge.
0: L'últim dia de l'estiu porta una màxima de 31 graus, una mínima de 16 i vent de l'est a 2 km hora, que després acabarà sent del noroest. Majorment solellat amb intervals nuvolosos per a començar i tancar la jornada, així com boirines en les hores centrals. Índex ultravioleta en nivell 6. I en este dia on els contem que l'Ajuntament de la Vall ha anunciat que celebrarà el mes de la salut mental amb activitats per a tota la ciutadania. El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, destaca que la salut mental és una qüestió de totes i tots i anima a participar en la programació, una programació que tindrà lloc del 28 de setembre al 29 d'octubre i tindrà una programació impulsada pel Centre de Rehabilitació i Integració Social, per el CRIS de la Vall d'Uixó.
2: Que partim de la base de que tinguem les capacitats que tinguem, són totes iguals i hem de fer el possible per tindre aquesta equitat social i que tot el món tingui les mateixes oportunitats. Per això ja inicia així del Poblative, el campionat de rumi, la paella, activitats més normalitzadores, i després també hem posat l'èmfasi també en aquesta formació necessària comunitària, en aquestes xerrades de conscienciació i d'ajuda i de promoció front a la salut mental.
0: De les activitats en si, des del CRIS ens ho contava Júlia Alcoy.
3: Hem diversificat activitats des de la part sanitària, la part social, l'oci, i en diferents llocs del poble per a que tothom pugui arribar i gaudir d'aquestes activitats. Comencem amb un campionat de Rumi Cup al Centre Social Maestro Rodrigo per la vesprada. Després tenim el 30 de setembre a les 11 del matí en la Biblioteca Municipal, en la plaça del Mercat, una xerrada on van intervindre equips de sanitat que fan un treball domiciliari, l'ETAC i l'ECIG, que és un nou servei per a la salut mental infantojuvenil. Després, el dia 1 d'octubre tenim eleccions al Consell de Centre en el CRIS, o el Consell de Centre és l'òrgan que dinamitza el CRIS, on participen persones afectades, professionals, administradors i familiars.
0: Seguint en la Vall d'Uixó, el Partit Popular demana solucions davant els problemes, sobretot del rec, en els camps de la Moleta. Diu la regidora popular, Marga Margo, que la situació ha derivat en lesions, algunes d'elles greus, entre els usuaris.
4: Por todo esto, desde el Partido Popular exigimos a Tania Baños que actúe a la mayor brevedad posible, que tenga los campos en condiciones óptimas para la práctica de deporte y que establezca un plan de mantenimiento. Nuestros ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de la mala gestión de Tania Baños, porque invertir está bien, pero invertir y después abandonar el mantenimiento no sirve de nada.
0: I sapiguen que joves del País Valencià de Compromís, comarques del nord, han valorat com a molt positiu la decisió de la promotora d'Arada Solar de renunciar al projecte de macroplanta solar previst a la Plana Baixa. Per a l'organització juvenil, esta notícia representa una victòria de la mobilització ciutadana, del moviment ecologista i de totes les persones que han defensat un model de transició energètica compatible amb la protecció del territori i dels usos agrícoles. Recordem que Arada Solar és la que tenia previst instal·lar aquest projecte de macroplanta, fonamentalment al terme municipal de la Vall d'Uixó.
5: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa La Vall Xilxes también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaBank.
1: Nules te invita a reflexionar sobre la España que queremos. Próximo miércoles 23 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Iván Espinosa de Los Monteros. Bajo el título España tiene solución, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
7: Hoy por hoy, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Pues esa charrada, como acaban de escoltar, el dimecres en Nules, y este dimecres en la Vall, lo que estará es la jornada de Pau de la Vall d'Uixó. Desarmar les finances és a les teues mans. Alternatives als bancs que es lucren dels genocidis i guerres. Això és el que diu el cartell, que s'han previst també ponències, debats i inauguració de la nova oficina del Centre de l'AS a Castelló. Serà al hall de l'Auditori de la Vall, dia 23 de setembre, de 6:15 de la vesprada a 8:30 de la nit. I parlem ara també del que portarà esta setmana en l'agenda, la poesia en l'escola, aquesta activitat d'Amics de la Vall que haurà tingut que fer-se el passat mes de juny i que se farà ara en les acaballes del mes de setembre. Roser Tiago.
8: Enguany, per les circumstàncies que estava vivint el professorat, vam decidir ajornar aquesta activitat perquè estava programada per a juny, i és que estava dins del cicle de música i paraula, que és la poesia a l'escola. La vam ajornar, però teníem contratat pues la música i tal, i no volíem deixar passar l'any, o sigui, que no fos un any buit de poesia a l'escola, perquè estem fent-ho des de fa 30 anys, poesia un any darrere l'altre, i no volíem deixar passar l'any. L'any que ve ja farem la poesia a l'escola en el mes de juny, si tot va bé, i que era un homenatge al poeta Antonio Machado. Aleshores, pues, serà este dia 24 al Teatre Carmen Tur, i que tenim en esta ocasió tenim uns convidats especials de música, que són el grup Coversons.
0: Serà el dia 24, el segon dia de la tardor, que entra en dimecres, i per cert, la Diputació intensifica després de les pluges les actuacions de vigilància, mostreig i control de les poblacions de mosquits. També en estos primers dies de la tardor, el Servei Provincial del Control de Mosquits reforçarà aquests treballs en zones de marjal, en litoral, en prelitoral, i al mateix temps que manté les actuacions en front del mosquit tigre en municipis menors de 1.000 habitants. Més qüestions, perquè l'Ajuntament d'Almenara ha signat per primera vegada un conveni anual de col·laboració amb la Creu Roja. Almenara, que es troba en plenes festes patronals, ha signat aquest acord que permetrà reforçar les ajudes per a necessitats bàsiques i els programes dirigits a les persones majors. I un apunt agrícola, perquè la Unió alerta dels danys generalitzats per planxat en l'alvocat i denuncia una cobertura desigual de l'assegurança agrària. Carles Peris.
9: Com a conseqüència d'elevades temperatures de forma molt continuada i la forta radiació solar, també sumant algun episodi de vents de ponent. Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a este cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana.
0: Les farmàcies de guàrdia en Nules, en la Palenciana Major 70, en la Vall d'Iago Segarra, en sud-oest 66.

0: Pues comencem en música. En el dia d'avui estem dimarts 25 d'agost del 2026. I què més bonic, no?, que començar en música. I en esta música que ens porta, que ens porta el Cuda, perquè són els convidats protagonistes d'esta edició de l'Oi por Oi d'estiu. I és que esta és la darrera setmana, o almenys completa, d'agost. És cert que encara ens queda l'origen que ve, el dia 31 per a tancar el mes, però en seguida arriba setembre. I de fet tinc jo així un saluda que, bueno, en valencià igual, no?, perquè quan saluda no entén de llengües ni d'idiomes. Un saluda per al dia, per a la primera setmana, els primers dies de setembre, la presentació. Algo que parlarem de seguida del Festival Internacional de Folclore Ciutat de la Vall d'Uixó. D'això i més coses. Elena Ferrando, Javier Peñarroja, molt bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Vicent.
0: Benvinguts a esta darrera setmana del mes d'agost. Com us estan anant l'estiu? Això per botinitjar, primer que res.
1: Calorós.
2: Maravillós.
0: Sí, o no tant, no?
1: Sí.
3: Però maravillós, maravillós, maravillós.
0: En Itàlia ho està més fresquet o què?
1: No, el contrari, hem estat més ofegats.
0: Més bochorno, no? Encara?
1: Sí.
0: Què tal? Bueno, ara repassarem això, anomenat italià, no era, com diria aquell, professor emèrit que tenia en don Javier, no és una qüestió baladí, està, lo d'italià ha sigut per algo. Com anomena lo del saluda, Elena, que s'ha enviat el saluda i se preceptiu ja, no?, de que ara només arribar els primers dies de setembre, aneu a donar a conèixer la decisió de moment del Festival Internacional de Folklore, Ciutat de la Vall d'Uixó. Arrenquem en tu.
1: El sèptim, ja, qui ho diria?
0: Sèptim.
1: Vam començar en pandèmia, que pensàvem que no eixiria res, i estem en el sèptim, peleant i tirant avant, com podem.
0: I a mi vol que sigui una edició especial.
1: Especial, sí. És a dir, portem ja anys que estan venint grups de fora, que sabem que són internacionals, però que residien en Espanya, i un guany portem d'origen, de país d'origen, que vinguen ací, en tot el que això comporta de tindre-los per ací.
0: Pues mira, la veritat és que no havia caigut jo, però efectivament sí, venien de diferents llocs, però d'alguna manera estaven residien per ací o estaven per ací, i ara venen d'on són, no?
1: Efectivament, sí,
0: de,
1: sí.
0: De les coses de l'edició d'enguany.
1: Uh-huh.
0: Però això no deu de ser res fàcil d'organitzar,
1: No. Te porta molta faena. Molta.
0: I quina d'aquesta faena, home, la que sigui interna, òbviament no, però quina d'esta que pot ser coneguda, no?, de contar-li a la gent de com és un poc tot este procés, de ficar-se en contacte, de mirar, parlar, de tens que vindre.
1: És complicat perquè és, primera, la logística, que no és fàcil, uh-huh, perquè tant l'anar com el vindre no és només el moviment de les persones, és els instruments, són els trajes, no és... No, Javi, que també està en una banda, pues te pot dir
0: en vàries,
1: sí, en vàries, però en cas que no parega, pues així portem gent adulta, gent menors, sí. Molts instruments, molts trajes regionals, que és, a més de l'equipatge de cada un, tot el que comporta, tant l'anar nosaltres com el vindre ells, és a dir, i que en este cas, pues, hem tingut que anar en avió, perquè, bueno, un avió i una fragoneta, que diem nosaltres, per a portar els trastos, sí, per a poder arribar al lloc i poder arribar en condicions de poder fer l'espectacle, i al vindre el mateix, és a dir...
0: Que quan la gent al final, bueno, en este cas, no?, perquè estem parlant del que serà el proper certamen, el Festival Internacional de Folklore Ciutat de la Vall d'Uixó, quan la gent veu a l'escenari la gent ja tota ataviada, no?, en estratges i ballant, etc., tota la feina que hi ha darrere, això és la que no es veu, però la que s'ha tingut que fer també prèviament.
1: Sí, no, ja no és això, és la recepció, rebre-los, acomodar-los, estar pendent d'ells, ja no només dels que venen de fora d'Espanya, sinó el grup que ve també a nivell nacional, perquè evidentment el que ve a nivell de comunitat, pues, ve en el dia, al final és un dia de convivència, però els que venen de fora, tant de la fora de la comunitat com el que ve fora d'Espanya, pues, porta, això porta un treball considerable per als dies que venen i que a més coincidís que setembre és una data que la gent ja està habitualment treballant i comporta un sobreesforç considerable, no només per a nosaltres sinó per a les nostres famílies també, que deixen d'estar en ells.
0: Pues anem a fer una cosa, vull que sigueu vosaltres que vos autocensureu, bueno, en este sentit, que feu l'espoiler que vulgueu fer, no, ni més ni menys, de cara a este sèptim, no? M'has dit, Elena, que serà la sèptima edició ja. Javier, ¿vostè qué diu?
3: Pues que, a veure, sí, és difícil, però el que se tenen és moltes ganes, no? Entonces, quan les coses se fan en ganes, diguem que se porten un poc millor, no les fan més fàcils, però sí un poc més llevaderes, no? Uh-huh. I a més, pues, jo què sé, són molta gent organitzant això, molta gent implicada de fora també, pues, els instituts, empreses locals, entitats públiques, o sea, en som molts organitzant això i la veritat és que aixina és un plaer també treballar, agrair també a tots aquells que ens han ajudat a muntar tot això, tant econòmicament com d'altres maneres, perquè sense ells, bueno, això ha sigut impossible. És l'edició més ambiciosa de totes,
0: ambiciosa, no?
3: La veritat és que sí. La idea, la veritat, ja que parlaves de spoilers i d'aixes coses, la idea és de cara al futur i a poc anar fent que setembre acabi sent un mes d'actes d'Arcude, no?
0: I bueno, però això seria una idea molt xula,
3: implicar,
0: que s'associarà, no, directament.
3: Clar. Entonces, durant tot setembre anar organitzant coses, enguany ja farem un poc això i no jo què sé, hem sigut, per lo que som nosaltres, la veritat és que considerem que hem sigut un poc valents a l'hora de muntar una cosa aixina, pues implicar a això altres entitats. No vull dir quines, perquè encara no estan totes, entonces no vull fer ningun...
0: Algú ho deixa caure, no, en el tema dels instituts, oi? Ja sé que no...
3: Sí, les institucions educatives, però no sols els instituts.
0: Ah, ja.
3: Els instituts sí, perquè sí. Ja els tenim en el bote.
0: Estan involucrats, els instituts, eh?
3: però no són els únics, i per tant, altres entitats musicals també.
0: Molt bé.
3: Que sí que volem que col·laboren amb nosaltres, ells també volen col·laborar, estem perfilant els últims detalls i això, i organitzar una sèrie d'actes com dia durant tot el mes de setembre, perquè el que volem és que la gent participe no sols com a públic del Festival d'Arcude, sinó també que participe des de dins, no? Bé siga acudint a algunes xerraes, bé siga no sé, inclús que col·laboren en el grup també, poden fer-se socis, ara després ho repetiré perquè això vull que quede ben a dins del cap de les persones, poden fer-se socis d'Arcude i això, involucrar-se més en això, perquè la veritat és que està aixint molt bé.
0: Elena, com a presidenta, no me vaig a preguntar-te pel tema dels instituts, perquè això és que ho hem deixat ja ho sabem, no? Ho hem donat a conèixer. El que s'involucren, per exemple, els tres instituts, com d'important és per a vosaltres en el que feu?
1: Per a nosaltres és tot. És a dir, el festival va néixer com algo cultural, però que no volíem que se limitara només al tema de l'espectacle que se fa el dia 26 a l'auditori. No volien que fora només això, és a dir, igual que com estava dient Javier, que volem fer actes al llarg del mes de setembre, que poc a poc anirem omplint perquè la logística, com parlàvem, és complicada i estem intentant-ho, però per a nosaltres els instituts és la part fonamental, perquè el que volem és implicar a la gent jove. Uh-huh. També volem anar a implicar a la gent jove perquè vam començar fa, crec que són 4 edicions. En la tercera, no recordo si era la tercera o la quarta, la meva memòria és molt ruïna, però vam començar en el Departament d'Arts Plàstiques de l'Honori García. Ells són els encarregats de fer la part del cartell. Sempre tenim una persona, xiquet, xiqueta, el que primer ens passen els professors, fan la primera cura tècnica,
0: sí,
1: diguem, i es passen a nosaltres les opcions per a la part més sentimental, que digui jo, del m'agrada, no m'agrada, sense entendre al punt de d'això, i d'ahir és el cartell guanyador, que és el cartell que anuncia el festival. I això va ser el primer projecte que vam fer. Quan el vam tindre més menys consolidat, vam anar al següent institut, que va ser el Benigasló, per a parlar tant del departament de debat com en el departament d'arts plàstiques, per a fer la part de la presentació de l'acte. Les primeres edicions van ser excomponents del grup que voluntàriament van voler col·laborar bueno, excepte el primer, que va ser Marina Lluna, que se va prestar un poc a dit, i el resto han sigut excomponents del grup que se van prestar a fer la col·laboració per presentar l'acte. I després de parlar en el Benicasló es va aparèixer bé el projecte i ells són els que van treballar un poc el guió per a fer la presentació de l'acte, sobretot la primera part i el final, perquè el presentar els grups al final és un poc contar cada grup la història. I enguany vam anar a parlar en l'institut que ens quedava, que era el Botànic Cabanilles, per a comentar de fer el projecte de la part audiovisual del festival, és a dir, tota la part que se projecta tant durant el festival com el vídeo presentació o el vídeo promocional del festival, que es llançarà tant per les televisions com en redes socials per a cridar un poc a la gent per al festival. I vam anar un poc tard pensant ja que seria per a la pròxima edició, però els professors van dir no, tirem avant i per a enguany, i ahí estem. El problema és que ens va pillar la vaga del professorat i dels estudiants també, i bueno, pues ho tenim un poc, pues jo confio tant en el professorat com en els alumnes, que ara en el mes de setembre pues pegarem una espenta dels últims dos mesos de curs, que no vam poder treballar al respecte, però jo pense que eixirà bé i tirarem tot xavant.
0: Ara després vos preguntaré per el viatge a Itàlia que heu tingut, i també perquè això crec que ho relacionarem, no?, en el programa Erasmus. Però abans, per el que comentava Javier Peñarroja, de que volíeu que setembre pues fora un mes molt dedicat, no?, a coses d'Arcude. No sé si en aquesta idea o en aquest esperit és un poc algú dels actes que també sé, i ara me contareu, no?, que aneu a fer relacionats en el que serà este festival, però òbviament no ni en aquesta data ni a lo millor tampoc en setembre. Per exemple, sé que teniu una presentació d'un llibre sobre jotes i sé que teniu també una xerrada d'un folclorista. Tot això és un poc en el que comentaves, Javier, que en setembre seria temàtic algun dia.
3: Sí, efectivament, no sols l'omplir el mes de setembre, sinó lo de implicar més a la gent, no?, que no siga vindre de públic al festival, als concerts i ja està. Primer, pues, com tu has dit, el que volem és organitzar durant tot el mes de setembre actes, i enguany són dos actes que ens han paregut molt interessants: la presentació del llibre de Xavier de Bétera, encara no té data, la veritat, però no sé si, i finalment igual pot ser-nos en setembre, no ho sé, igual ho hem de moure, però no molt tampoc, no volem moure-ho molt per a no desvincular-ho, però és la presentació del llibre a la JJ de Xavier de Bétera. Xavier de Bétera és un cantador d'estil de València i professor de cant d'estil al conservatori, i un poc el que volem és enfocar la música popular, la música tradicional, tot allò que és al cap i a la fi és, diguem, la finalitat d'Arcude, apropar-ho més cap a la part més tècnica de la música, no? Pues enfocar-ho un poc cap al conservatori. Parlant-ho en Xavier, també ens va comentar que diu, a veure, sí, però que no vos oblideu que això és un llibre senzillet, per tant està enfocat tant per a la gent de conservatori que vulgui conèixer i apropar-se a la música popular, com per a la gent que potser no tinga coneixements tècnics en música, però que també li interessa molt este món, perquè ahí també estan les lletres, n'hi ha un pròleg per ser molt interessant de Fermín Pardo, que sí que és un folclorista altament reconegut, i no ho sé, la veritat és que és un llibre molt ben fet i enfocat cap a tots els públics. I això és la presentació d'aquest llibre. També farem la presentació d'un altre llibre, que és El fil de la memòria, el romancer de la província de Castelló, d'Àlex Torres. Àlex Torres és una autèntica eminència en això de la música popular, a més en totes les disciplines, tant en el cant com en la música, com en la dansa. És un tio que ha viatjat molt, i ha viatjat molt per els indrets més extraordinaris de la província i en realitat del País Valencià en general, i té una cultura de música popular increïble. Coneix, és una autèntica virgueria parlar en ell. I la veritat és que tindrem la sort de tindre-la ahir sí que sabem la data, que serà el dia 19 de setembre. encara no podem donar més dades, però les donarem. Però el dia de 9 de setembre de vespre ja vos el podeu guardar, perquè tot aquell que li interessa això, la veritat és que aquest dia trobarà tant en la xerrada com en el llibre. A més, vindrà en músics, per tant farà una demostració musical, i trobareu a un tio simpaticíssim que té una cultura de cultura popular en general, té una cultura popular vastíssima, molt extensa, i un llibre també pensat per a tots els públics, i la xerrada també per a tots els públics.
0: Serà una xerrada teòrico-pràctica, podríem dir, no? Perquè se ve sí. També en demostració. Ara parlem del viatge a Itàlia. Venga, però quan parlem d'Itàlia, de qualsevol punt d'Europa, me ve a mi el pensament que Arcude, com a gran ambaixador de la vall, que és i ho ha sigut sempre, crec, tu tindràs de logo, tindràs les dates o els records més, tu sabràs millor que jo, de logo, crec que Arcude és la primera entitat, no?, que realment se pot dir que va començar a escampar el nom de la vall en positiu pel món.
1: No sé si la primera entitat, lo que sí que crec és que som la entitat cultural que més ha portat el nom de la vall fora de la vall.
0: Uh-huh.
1: A nivell nacional i internacional, evidentment hi ha moltes entitats culturals que van per molts llocs, però crec que...
0: Però aquesta seguideta o aquesta seguida que portava Arcude, que no parava i que anava per tota Europa, bueno, si n'hi ha algú, pues ja li demane disculpes per anticipat, però és que a mi ara en aquest moment no me ve ningú, eh?
1: No, a mi tampoc, jo crec que no n'hi ha cap entitat cultural en el poble.
0: Per això te preguntava.
3: O sigui, jo vos convido a que vingueu un divendres a l'assaig, i ahí hi ha un mapa d'Europa tot ple de xinxetes a pegades de tots els llocs que ha estat al Fude.
0: Ho feu això?
3: Està ahí, a la vista.
1: Sí, en tenim uno un poc així de més rústic, en tenim un altre que és més antic.
0: Això era de l'antic règim, ja, quan estava la...
3: No, ahí no està.
1: Sí,
0: Iugoslàvia.
1: Sí, n'hi ha dos. En tenim un, que està a la URSS, l'antiga Iugoslàvia.
0: Txecoslovàquia.
1: Exacte, que ixe està dins, el tenim guardat. No l'hem tirat perquè està molt bé, que a més el tio Gonzalo se dedicava a ficava en el taladro dels, en els taladros per fer les fulles dels forats, pues sí. Ell ho feia en pegatinetes. Hòstia. I entonces anava apuntant puntells rojos, i ahí està, crec que és hasta l'any 90 aproximadament,
0: sí.
1: N'hi ha puntets, i a partir d'ahí nosaltres hem ficat el que tenim fora,
0: ja.
1: Que també hem anat punxant per a tindre un poc, però sí, el tenim ple.
3: Però tot aquell que entra i ho veu, la veritat és que se sorprèn, eh?
0: No ho vull tot, però aixina, digueu-me, jo què sé, aixina de carrereta, digueu-me llocs.
1: Com a països?
0: Bueno, com a països, com a ciutat, m'està igual. Sí. Més que res per botinejar un poc on ha estat el cul de muny a baix.
1: A veure, províncies espanyoles crec que mos faltarà...
0: Poques.
3: Vicent quiere carnaza.
1: Carnaza. Europa tenim...
0: No, i d'Espanya també m'interessa.
1: No, Espanya la tenim pràcticament tota.
0: D'Espanya, on més heu anat, no me digueu, òbviament, València i Castelló, que ja ho donen per fet, on més heu anat, pel motiu que siga...
1: Pues és que no sabria dir-te, perquè és que si agarrem els arxius, que a més ara estem furgant per ahí,
0: sí?
1: Arxius,
0: uh-huh.
1: És que hem anat tantes vegades a tants llocs dins d'Espanya, sí. És que dins d'Espanya crec que ens queda Ceuta i Melilla, perquè crec que no hem creuat l'estret, és l'únic lloc d'Espanya.
0: Però no sóc amb teu, a veure si quan aneu és d'un altre país.
3: No volia dir res, jo no volia dir res.
0: No, que estem en l'estiu, estàs que volem estar moltíssim ara en l'estiu, home.
1: No, però crec que són les dos ciutats o capitals de...
0: Sí, ciutats autònomes. Sí.
1: que no hem anat. A la resta totes, és a dir, no n'hi ha cap província espanyola que Arcude no hagi gastat.
0: Mamma mia, i per Europa...
1: Europa, te puc dir que hem estat Portugal, França hem estat moltes vegades, Itàlia hem estat moltes vegades,
0: uh-huh.
3: Àustria,
1: Irlanda, Holanda, Bèlgica, bueno, Holanda no, ara són Països Baixos,
3: Polònia,
1: Alemanya, Països Nòrdics no hem estat, llevant de Polònia, que vam estar a la part alta,
0: sí.
1: Suècia, Noruega i no hem estat, però
3: Escandinàvia no.
1: En Escandinàvia no hem
0: estat. Pendent, no?
1: Sí, la tenim ahí apuntant roget.
3: Si se feu socis, anirem.
0: Se podran fer coses.
1: No, Luxemburgo també hem estat també, és que són tais països.
3: Portugal
1: sencera, és a dir, Portugal des de dalt a vall, uh-huh. Sencereta. Sí.
0: Conteu-me el viatge a Itàlia, a Castelforte.
1: Castelforte, sí.
0: Com ha estat?
1: Ha estat molt bé. Per a mi ha sigut un retrobament, per a molta gent del grup ha sigut una experiència nova, perquè la gent jove que tenim al grup no havia coincidit mai, no havia participat encara en un festival internacional fora d'ací, en el que ha hagut una convivència en altres grups de fora i aquestes coses. Per a mi ha sigut un retrobament, perquè el grup va estar ja en este festival en l'any 98, si no recorde mal, és a dir, fa 28 anys vam estar allí i vam ser el primer grup espanyol en participar en aquest festival, un festival que a més no som nosaltres els únics convidats internacionals. En este cas hem coincidit en un grup de Brasil, un altre de Mèxic i l'altre era
3: d'Armènia,
1: efectivament, a part d'altres grups de distintes regions d'Itàlia, però no hem sigut l'únic país convidat.
0: Europeus, Itàlia i vosaltres.
1: Efectivament. I després els altres eren de, pues això, Armènia, Mèxic i Brasil. Uh-huh. I clar, per a mi evidentment ha sigut un retrobament de molta gent que estava fa 28 anys i que continua estant, i això ha sigut per a mi molt bonic, és a dir, com estar a casa. I jo crec que per a la gent del grup, la gent més jove del grup, ha sigut una experiència completament nova, perquè estem convivint en un mateix lloc en molta més gent. Han hagut altres grups allí d'Itàlia que ens han demanat per favor el contacte, perquè volen que anem al seu festival en anys futurs, i després evidentment ells també poder vindre així a ballar, i ha sigut altament gratificant per això.
0: O sigui que vos tenen la base de dades ja, eh?
1: Sí.
3: Ja mos tenien, però sí, a més sobretot la convivència en gent de tants llocs, no? Jo crec que ha sigut lo més interessant. Al final, si evidentment avui en dia pues és relativament senzill conviure en gent que ve d'altres llocs, fa temps això no era tan normal i cridava més l'atenció, però inclús a Xina, sobretot quan convius en gent de no sé, de Brasil, en un lloc que no és ni ta casa ni sa casa, al final vos veieu, pues, gràcies a Déu, forçats a conèixer-vos i a estar propet, i és una convivència pues molt intensa, perquè estàs dormint en el mateix lloc, dines el mateix en el mateix lloc, no ho sé, és molt intensa, i sobretot per a la gent més jove, que per a alguns era el primer viatge que feien també. La veritat és que jo crec que ha sigut molt bonic.
0: Abans, Elena, en temps del tio Gonzalo, quasi que per a viatjar la gent diria, apunteu-vos al cul d'aquí, us vagin per tots els puestos.
1: Sí.
0: Aixina voreu molt, no?
1: Sí, de fet, jo vaig començar a conèixer Europa així, és a dir, ara és més fàcil, n'hi ha companyies de baix cost, sí. N'hi ha moltes ofertes d'hotel, estan les distintes empreses que de low cost que digui jo per a viatjar, però clar, quan, per exemple, quan jo vaig començar l'any 90, això era pràcticament impensable, és a dir, mm-hmm. I si és en el viatge final del curs de l'institut i poc més.
0: I és d'Itàlia, vindran així, tornen la visita, com en aquestes coses, jo sé que de vegades quan aneu a algun lloc, després ells tornen la visita, no sé si això ho podem relacionar ja en aquest programa Erasmus o no té res que veure.
1: Sí, el podem relacionar perfectament, és a dir, en este cas hem decidit que volem fer aquest programa Erasmus per a que siga continu en el temps i que la gent jove veja que, com dia Javier, que és una altra manera de conviure, és a dir, els programes Erasmus en els instituts i aquestes coses estan en alguna casa particular, on hi ha vegades que estan inclús en apartaments els sols que se busquen, però és que així és conviure en altra gent, ja no només del país al que va, sinó d'altres països. Uh-huh. Crec que és una experiència de vida per a tots i de convivència, i entonces hem volgut fer el programa, integrar el projecte en el programa Erasmus per a la gent jove que tenim nosaltres, i a més en este cas en este grup també. Ells em van cridar, se va proposar la idea, és a dir, anem a intentar fer tant el viatge nosaltres com ells vindre així, però vam intentar projectar-ho dins del programa Erasmus per a que siga algo continu. De fet, si no passa res, al mes d'octubre presentarem un altre projecte per a l'any que ve poder anar a un altre país a fer el programa Erasmus, en este cas en la part cultural, ja no només l'educativa, sinó en la part cultural de tant nostra com d'ells, per a nosaltres anar i ells vindre, i volem que això siga un continu en el temps per a poder mantindre que la gent jove veja que hi ha una altra manera d'Erasmus, a més de l'educativa.
0: M'ha vingut un no sé, déjà vu d'esto no, això que era el déjà vu, Javier, que quan
3: hagués viscut algo, és quan no? Tu veus algo que creus que ja ho havies viscut abans.
0: Pues no és exactament això el que volia dir. Crec que una afirmació té una volta que tenies...
3: Jo faig moltes afirmacions.
0: Esta me'n recordo perquè me va cridar l'atenció.
3: I el meu índex d'encert és aproximadament el 23%.
0: Per lo llunyanya que queda, no? O que tenies, o familiars, o amistats, o en definitiva bones relacions per Argentina. Lo diria jo per l'hora, per el tema de lo de viatjar, com Elena abans ha anomenat lo de Mèxic, lo de Brasil i tal, dic, hòstia, pues a veure si aprofitant un poc o estirant d'aquest fil que tu tenies per allí...
3: Pues que complicat, és família molt llunyana, eh?
0: Per què no Arcud allí, no? O què?
3: Bueno, sí, pues per què no? De fet, grups argentins han vingut així a ballar en 3 anys, per tant, ja podríem tindre... Crec que és més fàcil tirar per aquest fil dels grups que han vingut que de la família que jo no els conec des de que no era xiquet.
1: Contactes en tenim. Contactes per a creuar el charco que se diu, en tenim. El problema més gros és si Europa ja és complicat. És complicat perquè hasta fa 4 dies evidentment a Europa anàvem i anàvem en autocar, però claro, en tot això de conforme està el gasoil, ja, pues els preus bueno, estan però sí que ens agradaria creuar el
3: sí,
1: cerquet
3: per motius econòmics, però per altres motius també
1: sí, sí, en general, el temps, sobretot
3: la logística d'un vol transatlàntic no és la logística de... Ara, per exemple, com te dia Elena abans, pues, ha hagut una part del grup, concretament dos persones que han anat en furgoneta hasta Itàlia transportant per terra tot allò que no se podia o que haguera sigut molt difícil transportar en avió, no? Sí, sí. Això a Argentina no ho pots fer, per tant ja complica la cosa un poc més.
0: Ja que estem parlant de diners i estem en estiu, que sembla que aquests programes puguen relaxar-se un poquet més, no? Fer les preguntes més directes. Elena, segur que no t'enfades perquè jo diga, ja em faré molt xulo el que has dit. Què no vols? Diners a mode de subvenció, el que vol és que la gent vos contracte i que pugueu expandir el vostre art, la vostra cultura, el que feu, i ahí sí, que neguen contrats i a dir que és Arcude, no?
1: Sí, sí, és a dir, jo anem a veure que tota ajuda econòmica, evidentment, per a nosaltres ens fa falta i més per a... Sobretot en guany ho notarem perquè el festival...
0: Que si tu quedes bé perquè després com Peñarroja vol dir lo que la gent s'apunta i pague...
1: Sí, sí.
0: Poli bueno, poli bueno,
1: poli bueno, poli malo. Jo con sola jefa sóc el poli malo.
3: No, el malo vaig a
1: ser jo. Sí, vaig a ser ell, però dona igual.
0: Compte d'això que voleu contracts.
1: Sí, és a dir, jo sóc partidària de... Jo no sóc partidària de paguetes, que se diuen, no? Jo sóc partidària més de que ens contracten.
0: Sí.
1: És a dir... Al final nosaltres som associació sense ànim de lucre i nosaltres així ningú cobra per vindre ni a tocar ni a ballar. És a dir, el que volem és intentar ser autosuficients.
0: Clar,
1: per la nostra faena.
0: Unes despeses i òbviament s'han de cobrir.
1: Efectivament, és a dir, hem anat a Itàlia, ha tingut un cost molt elevat, molt, molt elevat, tant pels bitllets d'avió com per el transport en carretera, que també té un cost que així se queixen del preu del gasoil o de la gasolina, però hi ha que creuar frontera, dos fronteres i entonces se sap aquí, perquè nosaltres teníem un pressupost aproximat, marcat per a la furgoneta i s'ha rebassat evidentment perquè quan hem creuat la Jonquera els preus del gasoil i de la gasolina eren coses desorbitades, és a dir, Santa Rita que me quede com estoy,
0: sí, sí, sí.
1: Saps? I tot això porta un cost que evidentment n'hi ha que intentar sufragar i per això treballem, per això ballem, per a poder fer aquest tipus de festivals després internacionals quan ens conviden, però clar, és impossible arribar ahí sense tindre uns ingressos econòmics,
0: claro.
1: I els que volem nosaltres al final és per faena, és a dir, nosaltres volem que les festes del poble ens convide, que a més n'hi ha molta gent del poble que mos veu pel carrer i mos diu, ai, per què no balleu en aquestes festes? Pues no ballem perquè no venen a cridar-nos, perquè nosaltres si venen a buscar-nos estem encantats de poder fer un espectacle o una actuació d'hora a hora i mitja d'actuació sense cap tipus de problema. Així que ha vingut un ajuntament de fora i ens va cridar per a fer un espectacle en octubre, crec que va ser de l'any passat, no recordo bé si era octubre o novembre, i vam eixir d'allí i vam vindre a donar-nos la enhorabona perquè van dir, escolta, és que heu estat hora i mitja pegant-li i ha sigut un superxulo. Al final el que volem nosaltres és que, pues igual que se criden altres espectacles per a festes, que evidentment n'hi ha públic per tot, però que se'n recorden que nosaltres també estem així, que podem fer un entreteniment d'hora i mitja conforme podem fer a tres i d'això, però volem que ens contracten. Al final el que volem és feina, el que se vol és això.
0: Sí, no,
1: si se pot, evidentment nosaltres volem intentar poder subsanar tot el que comporta per a poder, és a dir, ha vingut el grup, hem anat a Toledo també a ballar, a un poble de Toledo, i ells venen al festival i evidentment i se cost n'hi ha que sufragar-lo i al final anem per amor a l'arte. Així no paga ningú per vindre a ballar o a tocar, anem per amor a l'arte, que mos costa els nostres diners evidentment, però ningú,
0: sí, al final sempre acaba costant alguna perra, és inevitable.
1: Sí, sí, evidentment,
0: però això és el que li agrada, no?
1: Exactament, ja. Però ja no va això, sinó tot, però al final el que volem és feina per a poder sufragar aquests viatges.
0: I la gent que pugui acostar-se a Arcude és que bueno, pues òbviament s'agrada tot això i puguen aportar musicalment o com siga una qüestió.
3: Bueno, en realitat per la raó que siga, primer, abans de res, no estic molt d'acord en el que acaba de dir Elena, no vull ser el poli malo que no està d'acord, al revés, estic molt d'acord en el que acaba de dir. Simplement afegir que a més de pues, les entitats i totes aquestes coses i pues, sí, els contractes i això, també un particular pot aportar, i ja ho estan fent algun que altre, i és una manera que nosaltres també tenim de financiar-nos i de seguir oferint.
0: Que li agrada i se sent bé, pues, col·laborant, no? Fent factible.
3: Clar, entonces, o sea, que una persona es pot fer sòcia de Arcude per 25 euros a l'any. Uh-huh. O sea, que no són diners, anava a dir, és un cafè al dia, no, que va, ni de conya. Ojalà fos un cafè al dia. Però simplement per 25 euros a l'any pot col·laborar amb nosaltres, se pot posar en contacte amb nosaltres, bé per xarxes, bé venint ahí a la caseta d'Arcude, o de la manera que vulguin, en qualsevol de nosaltres, si mos veuen per el carrer, i mos ficarem en contacte amb ell per a fer-li arribar, pues, com fer-se soci. I això és una altra manera de seguir fent gran la cultura del nostre poble. Després, això està tenint un interès creixent en la població, la veritat. En realitat, no sols així en la vall, sinó en tots els llocs. I també apostar per Arcudes, apostar per un grup que porta diguem, transportant la cultura valenciana des de fa ja 71 anys, vull dir. Ja mos, diguem,
0: el mapa que tenen el nou el van ficar quan tu vas néixer, o sea,
3: sí,
0: tu veges,
3: Sí, però no sols durant no sols per molts llocs, sinó sí, també durant molts anys.
0: Sí, sí, sí.
3: I per tant tenim una trajectòria, pues, que mos avala, i apostar per Arcude, pues, és apostar per això, per un grup que, diguem, que ha demostrat que sap el que fa. I mos encantaria contar en tota la gent, no sols de la vall, sinó d'on siga, per a col·laborar amb nosaltres o per a vindre com a públic, en definitiva per a que disfruten i per a seguir fregant la cultura del nostre poble.
0: Pues ara de seguida anem a tancar la xerrada en altre dels temes, anem a obert de nou, tancarem en un altre, ens explicaré el per què, però ja per anar finalitzant, Elena, com a presidenta, a mode de desig, de cara al que serà este festival. Sé jo que la presentació ho teniu també el dia al principi de setembre, el dia 6, crec que
1: és. El dia 4, no?
0: divendres.
1: El primer divendres.
0: Molt bé. A mode aixina de desig de la presidenta, què li contem a la gent?
1: Uf, que vinguin a participar, és a dir, en qualsevol dels actes, ja no sols el dia del festival, que vinguin a la presentació, que vegin el treball que se fa en la gent jove dels instituts, que ahí és el dia, és més per a ells que per a nosaltres, és per a que ells ens diguin com han treballat, com s'han sentit o com, en què s'han inspirat per a fer la cada un la feina que li correspon. Uh-huh. I després que participen en nosaltres, que vinguin a les xerrades, seran, com ha dit Javier, molt, molt, molt interessants, no només per a la gent que li agrada el folclore, sinó per a la gent que li agrada la cultura en general, o la música, o la dansa, o la història, i que siguin partícips en general, en qualsevol cosa.
0: Pues anem a tancar en este tema perquè l'altriat es titula com era el Messinens? Com...
3: No, això és la primera que ha sonat. Això és la primera que ha sonat. Esta, si no recorde mal, és el... Ah, bueno, això és la primera que ha sonat, que torna a sonar.
1: Sí. Okay.
3: Pues sí, no, en realitat no per ningun motiu, perquè mos agrada molt.
1: Perquè així som dos que toquem i mos agrada molt musicalment.
0: Pues anem a deixar-ho així. Moltíssimes gràcies per la visita i que vagi bé.
3: A tu.
1: Adéu.

Contar casi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana, 775 anys sent un privilegi.

0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
1: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica. Hoy por hoy, del estilo.
0: Venia una molt bonica història de ràdio. I dic lo de ràdio entre cometes, en majúscules i en tota la intensitat. Perquè la persona que en uns instants anem a conèixer és... Ella és la ràdio. I és el meu record, la meva banda sonora de la infantesa, de l'adolescència, com de la meua de tants i tants i tants valencians. I no vaig a dir més ara de seguida... Sabrem qui és. I ara el millor es mareja una miqueta perquè vaig a saludar a Rogelio Igualada, gran músic, gran trombonista. Rogelio, molt bon dia.
2: Bon dia, Vicent.
0: Jo sé que tu t'agrada molt la ràdio i ara la gent dirà, ja no sabíem també que Rogelio té algo que veure en la ràdio i en la ràdio de quan tu eres jove i tal. Jo no sé si haurà marejat a la gent. Esta història de ràdio, Rogelio, per on pot anar?
2: Bueno, esta història de ràdio a mi m'emociona moltíssim. Jo, si te soc sincer, és algo que tenia en la ment des de fa temps i les circumstàncies, home, jo vos ho ha proposat i tu, com eres molt generós, pues ho has acceptat i m'ho has facilitat. Jo des de fa molt de temps tenia en ment algo semblant, entonces pues s'han donat les circumstàncies i avui, bueno, pues presentarem a la persona que estem presentant, que prefereix que sigues tu, que eres el que mana. Bueno, sí.
0: Pues mira,
2: però ja te dic que és una història molt bonica i podríem parlar de tantes coses centrades en esta persona i les circumstàncies i tot, que bueno, ara espere que bueno.
0: Pues ara és com si tirarem una miqueta enrere, buscarem ixes cintes de casset per a gravar. Al principi eren totes igual, no n'hi havia ni de cromo, ni de metal, ni de ferro, que se dia. Ixe ràdio casset l'avis de Capaco Garcés, per exemple, i esperar a que el locutor era molt bo. No sé si tu te recordaràs d'un tal Enrique Ginés, quina veu, era molt bo, boníssim, i aguardar a que Enrique acabara de parlar i pa, play i re, que eren els dos botons, i a gravar i tindre cintes de casset, jo, sí. I seria discomoder i moltes més coses. Mira, podria ser, per exemple, pues que es començara així, no?

0: Rogelio Mandique, Enrique Ginés, tontío Enrique Ginés, ya era claridad lo del tontío, porque ni han amistades que son más que familia. ¿Cree que de estos dos en concreto tenía una amistad bárbara?
1: Sí, bueno, yo siempre le he dicho y le digo tío Enrique, y en realidad no son familia, pero bueno, yo la infantesa también han compartido cosas, muchas cosas o varias cosas desde muy chicotet, les dos familias, tot mitjançant ma mare i ma abuela, no? Ara parlarem d'això. I jo, evidentment, per naturalesa, podríem dir, li dic tio Enrique, li dic tio, què tal, com va, com estem? I ha sigut una relació molt bonica, ara parlarem de tot això.
0: Pues ahí el tenim, a don Enrique Ginés, ens fiquem drets, la reverència, l'aplaudiment. Un plaer i un honor, don Enrique, moltíssimes gràcies, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estem?
2: Jo crec que estic bé, ara. No ho tindran els altres.
0: Així té a un tal Rogelio Igualada, no sé si el coneix d'algo.
2: Ja ho crec.
1: Sí. Dóna fe que aquest home té una naturalesa fora de lo normal. A més de que jo crec que superaren una selecció natural, en términos darwinistas que diríem, però té una energia i una fortalesa impressionant. Dóna fe.
0: Jo lo que no sabia és que d'alguna manera podríem considerar Enrique Ginés algo ayer que venia per así com esta història, que a mi me teniu intrigats.
2: Jo solia anar en companyia de la família, de la meva. Uh-huh. Incluso estuvieron unos meses en la montaña, no tan amunt, no en Pedralba, pero para curar una posible tuberculosis de una germana meua, que le mandaron un cambio de clima y se mandaron a vivir ahí en una caseta. El tío Choume, que sí que era tío real.
1: Sí, un tío Choume.
2: De Rogelio.
1: Sí.
2: Era fuster.
1: Ebaniste, ¿eh? Ebaniste.
2: Sí. Pero él se encarga de hacernos unos literes para poder dormir en esa caseta. Una caseta de camp que no tenía res.
1: Sí.
2: Ni cuarto de aseo, ni res. Y allí vivieron tres meses tratando de recuperar o echar una Asunción.
1: Sí.
2: Porque sí, ya había muerto Paquita, que era la otra hermana, de tuberculosis.
1: Vostès, estava... tio, disculpe, eren quatre germans, pot ser?
2: Cinc,
1: vale.
2: Tres xiques i dos xics. El major i el menut, xics.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: I entre mi, tres xiques.
1: Sí, ara que ha contat el tio Jaume també me ve al cap, sí. El tio Jaume era germà de ma tia abuela Fina, la germana de ma abuela Patrocinio, Rosell Bueso, o sea, Josefina tio... Rosell Bueso era la dona del tio Jaume, que el tio Jaume era de Papiol, d'un poble de Barcelona, que feien un vi, entonces, ja entonces feien un vi, bo, suposo que ara encara el fan millor.
2: No ho sé.
1: Sí. I entonces, tio, vostè pujava a la caseta esta, que crec que entendre per lo que m'ha contat i per lo que a voltes compartit, crec que estava en Penyalba, vostè pujava una burreta, perquè clar, vostè no podia pujar.
2: No, jo no podia pujar, estava molt alt. A veure, no estava en el sant de la pedra, però quasi.
1: Ja, però en qualsevol cas, era un problema per a vostè, era una limitació, clar, poder pujar ahí.
2: Sí, però la pujaven en un burret del tio Antonio.
1: Sí.
2: El tío Antonio era el padre de Vicenta, que era casado en Benjamín, que era Matalafer.
1: Uf. Ahí ya me perco. Ahí sí que no ríe, tío.
0: Benjamín Matalafer, que nada per les cases.
1: Sí, no, lo del Matalafer, no. Això ho ha vist jo, pero que no sé.
0: Ahí no te veía el pensamiento, ¿no? Aquí no me nada.
1: No, claro. Home, lo del Matalavia, ja, per suposar, ho ha vist fet davant de ma casa moltes voltes. Sí.
2: Me duia moltes vegades a un hort que tenia de garrofes.
1: Collins, està pintant-nos un panorama totalment baller que ni Sorolla el pintaria també. I com vostè diu també en algun llibre dels 8 que té, perquè no sé si ho sabeu, però imagina si n'hi han coses que podem parlar d'aquest home, d'aquesta persona.
0: T'ha escrit 8 llibres.
1: Ell té, no té 8 llibres vostè, tio?
2: 18.
1: Ah, 18.
0: 18.
1: Ostres, doncs jo tenia entès que la xifra eren 8. Pues en algun d'aixòs llibres que jo no tinc 5 de vostè i he llegit algunes coses, per suposat no puc llegir encara tot, ell diu mateix esta frase, crec recordar, no la diré exactament igual, però que a voltes les paraules expliquen més que una imatge, al revés de lo que solem dir, no? I ara vostè està explicant d'una manera tan bonica i se paisatge baller, que ja li dic que és com si estiguem mirant un quadre de Sorolla baller.
2: Gràcies,
0: Enrique. Así Rogelio ja ens preguntàvem abans, quan estàvem mirant un poquet tot el seu historial i un dels primers contactes seu en la ràdio, un germà seu li va fer una ràdio de galena i ens hem quedat mirant-nos i dir, una ràdio de galena, això què collons és?
2: Una ràdio galena és el primer que jo tingui, que a més me la va fer i li queda molt boniqueta, me la portà a Sant Juan de Dios quan jo estava allí a Ciutat. Uh-huh. El meu germà Toni, ell treballava en Telefònica i tenia alguns coneixements sobre la matèria i me feu la galena. La galena era una espècie de tubet circular, cilíndric, on dins havia una pedra que seria una pedra de galena.
0: Ja.
2: I des de fora, en una agulla que tocava la pedra, anaves buscant l'emissora.
1: Mare meva!
2: Anaves menjant l'agulleta i quan tocava un punt de la pedra escoltaves la ràdio, no la que volies perquè era molt complicat. Entonces,
1: la que te tocava,
2: no, entonces era la SER, era la SER, i no ho dic perquè ara estiguem en la SER sinó perquè la SER era l'única que tenia repetidors potents.
0: Claro.
2: Ja pràcticament tota Espanya.
1: Bueno.
2: Quan vos diuen que la primera ràdio sigui la de la SER en Barcelona, digueu que no, que 5 anys Sánchez s'estrenàs en València a la ràdio.
1: Ojo.
0: I ese va ser el seu primer contacte en el món de la ràdio, Enrique?
2: Quan estava en Sant Juan de Dios,
0: sí,
2: perquè la galena me permetia cosa que ningú altre xiquet podia, perquè la galena era algo que només que podia escoltar una persona.
0: I
2: perquè no tenia altaveu.
0: Claro.
2: L'altaveu era un auricular que te posaves en l'orella.
1: Ja veus.
2: I només que podia escoltar una persona. De manera que jo, per dir-ho així, era l'únic informat dels 100 xiquets que campejaven per allí, tots mals de poliomielitis, i entonces escoltava la gent totes les nits.
1: Vostè, tio, quina edat tenia entonces? 12 anys, pot ser? 12?
2: Sí. Ingressí en 11.
1: Ja. Quant de temps va estar allí, en l'hospital?
2: 2 anys.
1: I allí també, vostè, consiguérem, tinc entès que també li donaren la responsabilitat de presentar algun programa ja, algo? Va ser la...
2: Bueno, en primer lloc, jo allí l'únic xoc que teníem així entre nosaltres era el futbol de botons.
1: Ah.
2: I jo ja vaig retransmitir una final d'una partida de botons.
1: Imaginació al poder.
0: Sí.
2: Allí, però per allí, per nosaltres.
1: Mm. Que bé.
2: La primera vegada que sí, que tingui l'oportunitat de parlar en ràdio, davant del micròfon de Ràdio Nacional d'Espanya,
1: ja veus,
2: sigué un dia de Reixos, que un Flares que digué un comentari agraint per Ràdio Nacional d'Espanya i el poble valencià per els joguets que ens havien donat per Reixos, i el mateix dia de Reixos, quan se repartien els joguets, i a mi se me va encarregar que llistera aquest comunicat agraint als valencians i a Ràdio Nacional d'Espanya el que ens havien oferit. De manera que aquest és el primer dia que jo parli per ràdio, i a més
1: la caritat, la caritat, la caritat que imperava tant, no?
2: Per Ràdio Nacional d'Espanya, de més.
1: Molt bé, que bonico, tio, tot això que està contant. Que, bueno, que bonico, clar, en el pas del temps i tot això, eren moments durs, no? Jo només vull fer un apunt, i no vull incidir molt en això, Vicent, si me permets.
0: Claro.
1: Si m'ho permet vostè també, tio, vull fer només un apunt, perquè me passen moltes coses d'este tipus, no? Sobretot els últims anys, unes sincronies en dates, en coses de la meva vida i tal. I fa unes 2-3 setmanes, te'n recordes, Vicent, que te vaig proposar això?
0: Sí, senyor.
1: I entonces quedarem amb un tio Enrique. I li quirde i acordem una data segons el seu calendari, segons jo també, perquè jo, bueno, pues, ha vingut ahir de Madrid, i resulta que li dic: tio, vostè podrà estar en la ràdio, ja una vegada li explique la proposta, no? Li dic: vostè podrà estar en la ràdio el dia 11 de setembre, i bueno, quina va ser la seva contestació, tio?
2: I com no m'olvidaré, perquè és el dia que fusilaren a mon pare.
1: Claro.
2: El 11 de setembre.
1: Ja veus, de 1940, no?
2: Correcte.
1: En Paterna. Bueno, no vull incidir molt en aquest tema, perquè a més és un tema també que ens toca a tots d'alguna manera o una altra. I era simplement, bueno, pues és que em vaig emocionar molt, si se'n recorda. Mm. Quan li vaig dir això, pues dic anem a veure, n'hi ha 365 dies a l'any, i el convidem, bueno, el convidem per dir algo, no? És un orgull, tio, i un honor tindre-lo així avui i que coincidirà en eixa data, Vicent.
0: I jo tinc moltes curiositats que saciar, i espero que en esta conversa en Don Enrique Ginés ens queden clar. Una d'elles, per exemple, és com se pot estar 50 anys sent el programa més escoltat, el més alt, tota la referència. I una altra més que afegirem ahir, Don Enrique. Vostè, tinc entès que es va jubilar al 73, però als 50 i tants ja volien jubilar-lo, i va dir: no, home, no, me jubilareu d'ací, però jo no me jubile.
2: Bueno, tot no és tan exacte com si tingueren que firmar-ho en un document, però és així, sí. Jo podria haver-me retirat, no sé, molt antes, però vaig voler que coincidira la meva jubilació en la jubilació de Disco Modern. És dir, que el 2011 era quan Disco Modern complia els 50 anys, jo ja ne tenia 73, i entonces digui: se jubilem junts, és com ho de dir-ho.
0: Que bonic.
2: I així no sigui.
0: I l'altre, Enrique, el pas d'on està tota la vida, continuar en el mateix edifici però cinc plantes més amunt, com va ser això?
2: Això va ser perquè a mi me despediren de la COPE. Jo estava en la COPE ja 32 anys, però vingué un director nou i digué que és que l'havien de recibir més, que feien falta gent jove que anara per les platges, per les discoteques, i que jo ja estava molt major a tot això.
1: No sabia en qui parlava. No sabia en qui parlava.
2: I li digué al director: dic, home, perquè este era de Villarreal, un director que mos va enviar de Villarreal, i li dic: mira, jo sóc massa vell per tindre pressa i massa jove per estar parat. Així és que jo vaig a muntar-me una emissora, i si pot ser així dalt de vosaltres. I així no sigui, monté una emissora fer la col·laboració d'amics, que formàrem una societat i eren accionistes, entre els que estava el Dinàmico, per exemple.
0: Vaja.
2: Com sí. accionistes. Bueno, monti l'emissora i començàvem amb l'Avenida del CIF, no teníem local. Quan guanyi els primers diners de l'emissora, comprarem el piso de la planta 10 i què que bé pujarem era el mateix ascensor que els de la COPE.
1: Ai, ai. Era el passatge cinc... Doctor Serra, no?
2: Sí, però 5 plantes més.
1: Ja.
2: I jo algunes vegades ho vaig utilitzar en la publicitat. La 97.7, 5 plantes més arriba que la COPE.
1: Que bo. Tio, una coseta, que m'agradaria tornar. És que n'hi ha una part que jo crec que és molt important en la part de lo que suposa la vall per a vostè. I jo crec que abans de ficar-nos ja en onda, que diem, han fet algun comentari al respecte. Ixa relació que tingueren la família, o siga, la seva família i la família de ma mare, o siga, per part de ma abuela, abans de la guerra inclús ja se conegueren, no? Vostè va viure un temps, uns mesos, així en la vall, pot ser? Com és això? Mos ho pot explicar?
2: No, jo, antes de néixer, ma mare se va embrassar ahir en Valldoxor.
1: El van encarregar així?
2: Sí, però jo ja en castellà. I quan jo comencé a anar a Valldoxó, ja havien fusilat a Tauelo i a mon pare.
1: Uh-huh.
2: Ja eren dos famílies descabeçades. I jo anava... Mira, te vaig contar una cosa. Jo hagué un impàs entre l'expulsió, tenint en compte que quan també la COPE me tira, jo tenia 54 anys i estava coixo. No podia trobar qualsevol faena.
1: Home.
2: Ja
1: veus.
2: La primera emissora que me va brindar, si volia anar en ells, sigui Onda Cero. Però jo digui que no, que jo ja no treballava més per Madrid. Jo volia ser independent en València. Total, que passi un parell de setmanes prou preocupat per si aconseguia dur avant el meu projecte. Quan ja se firmà i estic comprant els drets d'una emissora, que els compri al senyor Serrano Súñez, el cunyat de Franco, estiguin-se a casa en Madrid per negociar
1: coses de la vida.
2: Bueno, entonces el descansó que pegui li diu a ma mare, diu, mare, anem-se'm a celebrar. Diu, anem-se'm a on? Dic, a la vall, o al Duxó. I se n'anàrem a casa de tons pares, que ja era, ta mare ja era casada amb Manolo.
1: Sí.
2: I passàrem allí una setmana en casa de tons pares celebrant que m'havia eixit bé l'operació.
1: Bueno. Una altra coseta. No, Vicent, li puc
0: seguir? Sí? I tant.
1: Veure, si estic...
0: L'estic disfrutant-ho molt.
1: És que estic... Bueno, ara estic recordant, a més... És que li puc preguntar tantes coses, però no vull mesclar-les. Tinc una imatge, inclús ha vist alguna foto, tio, que vostè m'ha ensenyat, i no sé si també la té ma mare, bueno, la tinc jo ara, crec, la tenia ma mare, del quiosco de Castellar. Ara mos parlarà, si pot, un poquetet de Castellar. Bueno, de Castellar, imagina el que mos pot contar.
0: És el cronista, no, d'allí?
1: Sí, pràcticament és el cronista de Castellar, l'Olivar, l'Horta Sud de València. La pregunta, tio, és la següent. Bueno, pregunta, si mos pot fer un altre paisatge d'aixòs tipus Sorolla, entre cometes, del quiosco, del quiosco de Castellar. Sí.
2: El quiosco de Castellar estava fet de madera, de taules, de caixons de maquinària de la telefònica. El meu germà carregava quan trencaven el caixó, la duíem a un fuster d'allà de Castellar té de baix perquè no podien pagar-li, i ell era una gran persona, mos va construir el quiosco.
1: Ja veus.
2: En una manera fluixa, en poques possibilitats, però vaja.
1: Reciclant.
2: Sí. I te puc dir una cosa. La major recaudació que jo fiu en el quiosco en dia laborable, la major, si el dia que tingui allí de dependentes a ta madre i a la tia Lola.
1: Ma tia Lola. Una morena, Lola, una morena i una rubia.
2: Sí, ta tia Lola i ta mare en un dia d'aixòs que vingueren per castellar, que també venien algunes vegades, sobretot ta mare i la tia,
1: sí,
2: abuela. Pues vinieron al quiosco, claro, yo estaba en el quiosco y entraron y estuvieron allí en compañía de igual. Fijaros, a través del pobre señor, che, ahí en el quiosco tenían rosquicones allí. Total, que bueno, cayó la era un, sí, reguero de pólvora.
1: ¿Quién edad tendrían entonces, mamá y Matías? Bueno, Matías más mayor que ella, claro.
2: Sí, Matías es mayor.
1: Més o menys, quina edat tindrien?
2: Ta mare podia tindre entonces 17 o 18 anys.
1: Quants?
2: 17 o 18.
1: Ah, 17 o 18. I Matia, pues, en tindria uns 20 o 21.
2: Sí.
1: Que coses tan boniques.
2: Sí. Matia, jo crec que inclús era major que jo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, segurament.
2: Que la tia Fina, la germana, era, sí, la directora del col·legi Salesià de Monges a Cinc València.
1: Ajà. Clar, vostè en el quiosco llegia perquè era un lector empedernit, no? En el quiosco, tot el temps que podria tindre allí.
2: Clar.
1: Llegia molt.
2: Allò era permanent, el quiosco.
1: Claro. El museu, tio, encara el té, perquè lo de la Dana ha afectat a Castellar també, no? Com està el museu? Sí.
2: El museu perfecte, s'alça alguns taulells del piso,
1: sí,
2: però es tornia a ficar i... I està perfecte.
1: És que, clar, bueno, que me disculpe l'audiència, estem parlant, jo estic donant per sentat lo del quiosco i lo del museu, pues, bueno, vostè treballava, regia el quiosco des de ben jovenet, i lo del museu sí que si mos vol fer una xicoteta síntesi de lo que de lo que ha suposat o de lo que és el museu.
2: Home, jo diria que el museu és massa pretensió.
1: Bueno,
2: jo diria que una planta baixa adquirida per poder guardar allí tots els records que no caben en una casa.
1: Claro, claro, claro, claro.
2: En un piso normal no cabe.
1: Claro.
2: I entonces, com a mi em sabia mal tirar-los, allí n'hi ha de tot. De tot.
1: Ja.
0: Rogelio, vaig a ficar-te a prova. Tu sabies que el tío Enrique Giner va ser preparador de un equip de bàsquet, crec que seria, que ha fet Brasília, i que va ser també representant o mànager d'un boxeador.
1: Sí, i de futbol també, i de futbol, bàsquet.
0: Està a fer de tot i feia ràdio damunt,
1: eh? Sí que ho sabia.
2: Bueno, jo en els anys 50 en castellà, quan no havia res, absolutament res de res, fundí un equip de futbol i després un equip de baloncesto de dones.
1: Dona compte.
2: En els anys 50, en un ambient rural com Castellar.
1: Ojo.
2: Casa sí, casa no, eren llauradors. I formar un equip de xiques, allò no era gens fàcil.
1: Allò és un miracle.
0: Sí,
2: per bé. Les xiques m'ho han agraït tota la vida.
1: Ja veus, i tant.
2: Tota la vida m'ho han agraït.
1: Imagina't, aquest home, no? una pregunteta, tio, mos pot parlar de l'anècdota? Bueno, això és lo de menos, no? Però ixa anècdota que va tindre en el fill de Julio Iglesias, no?
0: Ah, sí, això vull saber-ho jo també, sí.
1: Que després se va retrobar en ell en un altre lloc i tal, però que va ser molt assertiu vostè en Enrique Iglesias. Això què va ser? Per 2010 o per ahir o... Quan?
2: No.
1: No?
2: No.
1: A veure com...
2: Bueno, pot ser, sí, per ahir seria. Sí, per ahir seria.
0: Sí, per ahir.
2: 2009-2010.
1: Com va, sí, estar això?
2: Pues jo ha sigut sempre un exagerat en la puntualitat. A mi, si me diuen a les 10 he estat en tal puesto, tranquil que jo estaria.
1: Com té que ser?
2: I el senyor Enrique Iglesias era la primera vegada que venia a València, no? I la companyia de discos, pues, diria que tenia que anar a Disco Mover, perquè era el programa que més interessava a la companyia. Bueno, vingué a plegar 25 minuts tard. I jo quan entrar, però el micròfon encès.
1: Obert, en directe.
2: El públic escoltant tot. I dic, Enrique, vamos a ver, te voy a hacer primero un pequeño análisis. ¿Tú conoces a Paloma San Basilio, a Dúo Dinámico, a Rocío Jurado? Y ellos satisfecho. Mira, este examen la probé. Sí, ya lo creo. Son todos muy importantes. Tengo el detalle de no preguntarle por su padre. Porque yo ya sabía de antemano que a ella le fotía mucho le preguntar por su padre. Y sí, los conozco, son todos muy importantes. Digo, pues todos esos tan importantes nunca llegaron tarde a Disco Mover. Y tú, el primer día que vienes, has llegado 25 minutos tarde. Y me dijo, ya te digo, te son directo, ¿eh? Me dijo, hombre, es que el avión ha llegado con retraso y luego el tránsito para llegar hasta aquí. Digo, mira, Enrique, tú no te has dado cuenta porque no tenías por qué, pero yo sí. Veníamos en el mismo avión, en el mismo. Hemos bajado del avión en el aeropuerto de Manises. Yo estoy cojo, con dificultades. Ya estoy una hora y media aquí en la radio. Y tú llegas 25 minutos tarde.
1: No fea falta que interviniera Sherlock Holmes.
2: No, cuando se acababa la entrevista, de verdad, una verdad, me convidó a sopar en el Hotel Astoria. Le dije, gracias, Enrique. Además de 1000 entrevistas que me han hecho, eres el único que no me ha preguntado por mi padre.
1: Bueno.
2: Que yo soy conocedor de que cuando tú vas a un programa para que te entrevisten, es para que te entrevisten a ti.
1: Claro.
2: Y no para que te entrevisten a tu padre a través tuyo.
1: Exactamente.
0: Enrique.
2: Bueno, 3 años después coincidí en el Miami en un restaurante y ahí estaba 3 o 4 tables al costat meu.
1: Qué casualidad, ¿eh?
2: Sí, salsa de se fijan cuclilles allí al costat meu. Enrique, ¿sabes que la semana que viene voy a Valencia? Ya me han dicho que tengo que ir a tu programa. Y hombre, me parece bien. Y me digo, esta vez no llegan tarde.
0: Pues había de prensa, ¿eh?
1: Qué va.
2: Y se sigue la anécdota.
1: Muy bien, qué bonito.
0: Enrique, que com ha sigut l'evolució del món de la ràdio quan vostè després del quiosc comença ja ese periple pues tot, no? Pràcticament tot en València i quasi que en el mateix lloc físic també, no? Fins al final, fins a l'últim dia en què diu ara sí, hasta sí. Com ha sigut esa evolució? Vostè que ho ha viscut de primera mà, com us ho conta?
2: No, l'evolució ha sigut importantísima, claro. De tindre 2 o 3 tocadiscos de mala manera, alzarte cada vegada a buscar un disco, a tindre mai metofons, i que ara un ordenador te ho faça tot això, pues imagina't la evolució com ha sigut, no? Sobretot pels que començaren en l'any 1955, que és quan jo vaig començar. Sí. Un dia 18 de març de 1955 fent un programa de deport, i entonces hasta que jo abandoné ja la ràdio, que sigué quan vaig vendre la 97.7.
0: Sí.
2: Que me la comprau Diari Levante, molt ben comprat, jo li la vaig vendre i ja me recollí. Me recollí després de fer els 50 anys de Disco Moder,
0: sí,
2: quan la emissora ja era del diari Levante.
1: Una pregunteta, tio. Bueno, les audiències que hi haven en aquell moment, on tenia tanta força la seua emissora, eren tremendes, no?
2: Jo, segons l'estudi, Estudio General de Medios, que jo al principi feia una trampeta, però després ja no la necessitava. Al principi jo ja. Según el estudio de EGM, la 97.7 tiene X oyentes. Intentaron denunciarme porque estaba, en fin, porque el EGM no lo hizo de modo. Es que yo no digo el EGM. Yo no digo según estudio del EGM, sino según el estudio de EGM. Enrique Ginés Martínez.
1: Qué bo. Sí, señor. Bueno, y en aquella época también la censura, me imagino, porque claro, estem centrant-nos només en que es que claro, es tan gran el món que ha abarcat Enrique Ginés, és tan gran el món que, clar, no han parlat, per exemple, ja després de tot el que venia i que venia associat a això, se fusiona, per exemple, Ràdio Castellar i Ràdio Alzira, no? Això en quin any va ser? Més o menys?
2: No
1: se fusionen Ràdio Castellar i...
2: Ràdio Castellar absorbís a totes les altres emissores parroquials.
1: Ah, vale.
2: Que Praga vam anar a tancar.
1: Vale.
2: En la llei Praga de 1965, este home feu tancar totes les emissores parroquials d'Espanya a canvi de donar una cadena als obispos. Que sigui la COPE, que inicialment era Ràdio Popular.
0: Sí, senyor.
2: Però que va sigui la COPE, cadena de ondas populares españolas. Y entonces la emisora més forta que había de les parroquials, que més audiència tenia i més diners guanyava, en diferència, Ràdio Castellar facturava justet lo mateix que les 20 emissores parroquials que tenia a continuació. 20 juntes no facturaven lo de Ràdio Castellar.
1: Yeah.
2: Que és on jo comencí en Disco Mode. I entonces Ràdio Castellar se queda com a emissora central en València de la cadena. Ja són dues de Castellar a València i comença a emitir com a Ràdio Popular. Hasta que vingué lo de la cadena COPE, que ja era la COPE València. Però entonces tota la gent que es quedava fora de Alboraia, de Manises, de Alcira, que era un mes, pues tota la gentixa la incorporaren a Ràdio Castellar.
0: Té una frase mítica, Enrique Ginés, que és, i a més la recorda com si l'escoltara ara, que era: cuando se trabaja por y para Valencia se nota. Enrique, això no ho va crear, no ho va parir.
1: Quin eslògan, no? Quin eslògan en aquell moment, també.
2: Una cosa meua.
1: Sí. Imaginació no li ha faltat, no, tampoc.
2: Va dir que la nostra emissora treballava per i per a València, no?
1: Sí, claro.
2: Però t'ha de dir que, home, en un principi és satisfactori, però tal com està la política ja no ho sé. Perquè jo he escoltat en mítims apolítics, diguem, com Enrique Ginés dice en su emisora, quan
0: sí,
2: se trabaja por y para València se nota. I entonces el polític se ho anotava perquè el seu partit era el que treballava por i per a València.
0: Els polítics també li anaven allí a l'estudi a que els entrevistara Enrique, o com està això?
2: Sí, però anaven més a que, bueno, no sé, me sap estar mal dir-ho, però té igual, ho dic. Unión Valenciana, cuando estaba el partit Unión Valenciana,
0: sí,
2: vingueren a oferir-me que anava jo de cap de llista per la Generalitat.
0: Vaja.
2: Sí. I els dic, mira, jo vos ho agraeix molt, però estic segur, però segur, que els mateixos que esteu ara així demanant-me que vaig, dins de 2 o 3 mesos vindreu a dir-me que me'n vaig.
1: Totalment, totalment.
2: Què, això com és? Perquè jo no vos vaig a fer cas.
0: Claro,
1: claro, perquè jo vaig a ser lliure.
0: Sí, que bonico, que bonico repassar estos records. I ara que parle de record, perquè clar, de tota la fama òbviament és disco mode, no? I ho entenc, però i de cada canció un recuerdo, se recordeu, segur que la gent que ara estiga escoltant-nos, així que tinga ja una edat bojo en la meua i tal, ho té claríssim, Enrique.
2: Al ritmo del trabajo.
0: Al ritmo del trabajo, també.
2: I cada canció un recuerdo.
0: Sí.
2: Era inclaus en la meva estructura de faena, de la 97.7. I me vingué una carta del nou director de la COPE en València, vamos, del que m'havia tirat, prohibint-me que utilitzara aquests programes perquè es tenia registrat la COPE.
1: El que l'havia tirat pot ser que li digueren Juan Soler?
2: Sí.
1: Sí, era Villarreal. D'on era això, home? De Villarreal?
2: De Villarreal.
1: Ah, vale, vale. Juan Soler, vale.
0: Sí, que després va estar en Mallorca, si no tinc mal entès, també.
2: Ell estigui en Mallorca de director.
0: Sí.
2: I Mallorca anà a pegar el vot a València. I tenia una certa influència dins de la...
0: Sí.
2: Episcopal, i aconseguí, pues, que al final... ficar-me en València.
0: I no li deixava gastar el nom, Enrique, d'aquests programes?
2: Bueno, programes. Me digueren que no podia, perquè, pues, no us preocupeu que a partir de demà el ritmo del trabajo serà trabaja con música y cada canción un recuerdo será tu canción, tu recuerdo.
1: Ja veus, arreglat.
2: Ja. Ja està arreglat.
1: Arreglat. Bueno, una pregunta, tio. Els grups i els artistes locals d'aquell moment, bueno, si vol fer algun... Bueno, m'imagino que n'hi ha 20 anys, però els llocs també on se promocionaven, fora de l'emissora, vull dir, on se promocionaven, on feien els espectacles, on feien els directes, grups com el Cabanyal, els 5 Xics, no? Tot allò, los Huracanes... i en quins espais se duia tot allò, que allò era la modernitat, no? De València.
2: Sí, home, claro.
1: On se feien aquests concerts en aquella època?
2: Home, aquests concerts estaven ben retribuïts a lo que era l'època, claro. Avui seria per un desdichuni, però entonces estaven ben retribuïts. Els 5 Xics primer, no, al revés, els Huracans primer i els 5 Xics després varen ser els primers grups que jo vaig produir. Jo tenia un contracte, però no en ells, sinó en la companyia de discos com a productor, i la companyia me pagava un tant per cent dels discos que venia.
1: Claro.
2: Misèria, perquè entonces les ventes encara no eren... Ara són nules, però entonces eren tendres.
1: Sí.
2: Que no havia hagut l'explosió d'un disco.
0: Sí.
2: Que gent que venguera... Home, entonces el disco d'or eren 100.000 discos.
1: Sí, ja. Li preguntava també, tio, els llocs on es feien aquests concerts i lo de la Fira Juliol, bueno, jo...
2: Normalment, lo de més èxit era la Fira de Juliol, i després algunes discoteques grans que es podien permitir pagar-los un caché.
1: Claro, claro, claro.
2: Però lo popular era la Fira de Juliol.
0: Vull que escoltem un momentet esta cosa i ara li preguntem a Enrique Perasso.

0: Ya que había nominado al Sin Chicks, Rogelio, ahí tenía, ¿no, don Enrique? ¿Sonéis?
1: Sí, era la deuda de José Ballester, que era el cantante, que era un fenómeno. Y efectivamente, sí. Yo fui a un festival el 25 aniversario de Disco Móvil. No, el 25, no, perdón. El 45. El 45 aniversario de Disco Móvil. Fui a un festival en el Teatro Principal. En tots els grups valencians i cantants que havien passat per Disco Mòdel en aquests anys, entre ells Cinchis, Huracanes, Ernesto i los Hooters, Jaco Lara, en fi, un festival d'ells. Sigue el festival més emotiu de tots els que ha fet. I mira que n'ha fet, bueno, cada 5 anys uno, on venien totes les figures d'Espanya. Digueu que a mi me dien de Madrid, diu, eso aquí en Madrid no se consentiria, que tenia a Víctor Manuel, a Miguel Ríos, a Ismael Serrano, però també tenia a Sergio Dalma, a Paloma San Basilio, a José del Bullir, que veia cantants que en ser importants no importava de què fora el seu estil.
2: Claro, claro. El primer... Sí, perdó.
1: No, perdona. Ixe dels valencians sigui el més emotiu perquè és el primer en ma vida que he vist un... no sé, tot un lleno del Teatre Principal plorant la gent d'emoció. Cada cançó els ves plorar a la gent. Sí, molt emotiu. I vaig aconseguir que un grup de fans, un dia antes de la ràdio, se presentaren vestides de xiquetes dels anys 50 o 60 i vingueren dones de més de 60 anys vestides d'infantils.
2: Que guai. Bueno, el primer aniversari, o no sé si el primer, 20 anys de Disco Modern en el 81, i això va ser molt potent, no? En la plaça de Bous, unes 20.000 persones, Rocío Jurado, el dúo dinàmico...
1: 22.000
2: persones. Rocío Jurado, el dúo dinàmico, Mocedades, Maciel, no?
1: Sí.
2: Mare meva.
0: Això va ser
2: en el 81.
1: Lorenzo Santa María, Bruno Lomas, Bruno Lomas ha sigut a mi, i crec que molts coincidixen. Ramon Arcusa ho ha comentat moltes vegades, i Ramon Arcusa és un productor de primera línia, 22 anys, produint a Julio Iglesias, algo sabrà. Diu que Bruno Lomas és el millor rockero que ha tingut Espanya en la història. El millor. Era un rockero total. Jo digui una vegada en el camp de futbol de Xàtiva que no me mataren perquè tot el que venia eren fans de Bruno Lomas. Perquè se tractava d'un homenatge a Bruno Lomas després de mort. Camp de futbol de Xàtiva. I clar, a mi només que se va ocurrir dir, ¿sabéis por qué me ha gustado tanto a mí Elvis Presley? Por lo bien que imitaba a Bruno López. Claro. I la gent se pixava de risa.
0: Així en la Vall hem tingut un... tenim el que va ser bateria de Bruno López, no? Manolo Salvador, Manolito Smith, Rogelio. O sigui, va estar... com un mínim
2: una gira o un any
0: segur, però bueno, tirant-me de records. Enrique Ginés, si tinguera que començar ara, en radio y en un programa de estos, que creo que sería posible un programa que fuera les Bodes d'Or 50 años con disco model, que atrapara tan la gente, porque ahora usted no era la radio, usted era toda una institución. El que diría Enrique Ginés era això és així, no, perquè ho ha dit Enrique Ginés, perquè ho he escoltat jo ahir, o ho he escoltat avui o este matí. Això era una responsabilitat que jo no sé si vostè era conscient que, sí, però, que mira, la tenia.
1: En l'últim homenatge que van fer a Cinc València,
0: sí,
1: no fa molt, però res, el pergamino que me donaren diria per Enrique Ginés, el pare de la ràdio valenciana, diuen el pergamino, que ja el tinc a sin casa, i me'l donaren per el meu apoyo a la música en valencià.
0: Sí.
1: Entonces, l'associació d'amics del cant valencià me va fer això d'anatge. Heu vinc a dir perquè avui en dia això no s'hi pot. La ràdio no és el que era, la gent jove no escolta preferentment la ràdio, l'internet ho ha arrasat quasi tot, les maneres que n'hi ha d'escoltar discos el dia abans, si avui un ordenador te dona tot el que li demanes,
2: reproductors d'arxius, coses d'estes, que imagina't el que
1: sí,
2: poden fer.
1: Sí, no, però ja dic, la ràdio, el que jo fiu en la 97.7 pogués ser mèrit meu o no, però avui això jo no ho hauria pogut fer.
2: Claro.
0: Vostè diu que els joves, que si no escolten la ràdio, els joves, a tenor de l'últim informe PISA, se veu que no la coneixen, perquè la comprensió lectora també ens ha caigut a terra plana. Enrique, és que canvia.
2: Sí, és una... Bueno...
1: Els joves tenen altres ocupacions.
2: Que tinc moltes ganes de veure-lo i abraçar-lo i li faré una visita només poder, tio. Un orgull tindre-lo.
0: Que vaja bé, Enrique. Moltíssimes gràcies. Un abraç.
1: Adéu. Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Ja va el doctor, que la duc en el cor sempre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Que bé, bon, que bé.
0: Bon dia.
2: Gràcies. Si le doy un beso ya sabe lo que soñar.
0: Bueno, Carlos, ha sigut un plaer escoltar aquestes vivències, aquests records, i és que efectivament podrien estar programes i programes, i no descartem una segona edició,
2: Bueno, que bé, que està, que bé, fantàstic.
0: Ara sí que tenim
2: que... I estic molt content. Que...

0: Hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
1: Gelats Aquilino, alimentos que refrescan naturalmente. ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.